0: Atent als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.